0: a segona perquè tenim tormenta i en Mandé Michelis i amb el que diu Alfonso Díaz, que ei, mentre no li paguen la clàusula, a passar de tot el que estem veient i circula, ell confia o diu que l'entrenador del Mallorca sent de Michelis, i bueno, Antoni Vallespí de la Unió de Penyes ha estat molt contundent, dient que ja no hauria d'haver renovat i ara no hauria de seguir després de tots aquests aconteixements. A banda de res, anem a recordar, quant d'any durs de soci o d'abonat, Joan?
1: Ja han dut 55.
0: 55. Bueno, dic perquè que seguim tingui clar amb aquí xerram i el tema històric.
1: He dit de tot i qualsevol categoria.
0: Bueno, i d'això què penses del que diu Alfonso i de Michelis?
1: Sí, mira, que si hi ha depressió un descens és traumàtic, pues tot el que ha vengut a continuació fa que genera molt poca il·lusió. El tema de Michelis és que és esperpèntic. És que a dia d'avui, ara en Alfonso diu que et sap pura la veritat, això és així. A dia d'avui et centrarà de Mallorca. Però tant ja a nivell particular com a nivell de moviment, considerant que aquest home, pel que fos ara, no se duies a terme sobre aquest home de Mallorca.
0: I tu imagina, Joan, que comenci la pretemporada i se pagui la clàusula quan dugui una setmana de pretemporada i hagi de tornar a ser cantre. No sé, jo crec que hi ha coses que et detea per la regla. És que a mi me recordo un post, salvant-se a distància, amb el tema de Dani Rodríguez. Si tu no comptes amb el jugador i no li vols llevar el càstig i no vols que torni a jugar, no el tinguis en plantilla.
1: Sí, perquè a la llarga el tema Dani Rodríguez mos ha passat factura. I això també, si no ho sou jo anant de reu, pues, tira tres quarts de la mateixa. I quan i els dies passen i has de planificar la temporada i has de tenir una declaració una vegada renovat el contracte, llavors escoltes el dia d'avui i dius que això
0: no. Com pot dir això i perquè estigui passant el que se va?
1: Per davant. És que si ell ha anat de cara i ha dit...
0: Clar, tu, clar, és que ell què hauria d'haver fet, consideri, que coincidim. T'arriba una proposta de Champions, perfecte, tens ganes d'entrenar un equip de màxim nivell, te'n vas en el club i escolti, m'ha arribat aquesta oferta, vull partir. I ja està, i ho arregles, però no està així.
1: Ho remates a clausa que tingui i ja està. Però ja no ha anat de cara, ni tan sols. En sol seu cop.
0: I a part d'aquesta qüestió, avui a la baixa... Està previst que el moviment doni a conèixer una enquesta que vau fer entre els aficionats on crec que és demoledora, no?
1: Sí, si anàs a retornar avui a la baixa la publicarem. Sí, és demoledora en quant que l'opinió general i majoritari és que en contra, sobretot de la gestió esportiva i de club. Sí, és que la sensació que dona és que no hi ha ningú estimó d'aquesta nau. I això va veure que pràcticament el gros de tot de el que hem encastat està en contra de la gestió de dirigents i propietats, sobretot.
0: Considerau que la propietat hauria de ser que altres responsables que duguin la parcel·la a les àrees del club, o no sé si partir, no?
1: És igual que tenim sempre, però es culpa seu i tots bé són seus i pot fer el que consideri oportú.
0: La pena, Joan, és que amb els anys que dus, i clar, com està on està en Colbert i li arriba el que li arriba i li fan arribar el que li fan arribar, que no pugui escoltar aficionat com tu, com és el teu cas, no?
1: Sí, no, clar, jo crec que ell... O aquí li diuen, pues, això, va a missa, i per estar... No vull dir que no s'enteri, però és que hi ha la sensació que dona, que no s'entera, que no es conscient.
0: Avui estem pendent d'aquesta enquesta, gràcies.
1: Això mateix, gràcies a tu. Adéu.
0: El movimiento mallorquinista, que no se reúne con Alfonso Díaz porque considera que es perder el tiempo. Llegan las noticias con María Cortés.